0: que ha considerado que era buenísima idea subir.
1: 7:25, 6:25 en Canarias. Gracias, Sara Calvo.
0: Hasta luego.
2: Radio Nacional, Radio 5, Barcelona.
3: Bon dia, 5 minuts seran 8:45 del matí d'aquest dimecres 19 d'agost. De seguida repassam el més destacat de l'actualitat local en un dia on registrarem la punta de calor de la setmana. Coneguem la previsió a EMET. Jordi Oriós, bon dia.
4: Bon dia. Avui a Barcelona les temperatures màximes en ascens lleuger podran arribar a valors significativament elevats a àmplies zones. Perill important per calor a tot el territori excepte al litoral. Avui s'esperen màximes de 39 graus a Igualada i Manresa, 38 a Rubí, 37 a Vic, 36 a Sabadell, 34 a Barcelona, 33 a Mataró i Vilanova i la Geltrú. Aquestes màximes baixaran lleugerament demà, ho faran significativament a partir del divendres, quan s'espera una baixada general de temperatures i l'arribada d'inestabilitat. Avui, pel que fa al cel, poc ennuvolat pel matí, a la tarda es desenvoluparan núvols d'evolució al Prepirineu amb probabilitat de ruixats i tormentes sense descartar-se que siguin localment forts. El vent avui fluix variable tendint a predomini de la component sud a la tarda, amb augment ocasionals d'intensitat al litoral. És una informació d'EMET.
3: I pel que fa al trànsit, a hores d'ara, circulació intensa a l'AP7, a l'alçada de Llers i Pont de Molins per la neteja de la via i també a l'alçada de Bàscara a Girona cap a Barcelona per la retirada d'un vehicle. També intensitat a l'entrada a Barcelona al Nus del Llobregat. Començant parlant de la calor, que avui tornarà a ser intensa en una jornada on els termòmetres podrien tocar sostre. A partir del migdia, l'AEMET ha activat avisos taronges a Lleida, el prelitoral i interior de Tarragona, el prelitoral de Barcelona, els Pirineus i la costa empordanesa. Les temperatures podrien superar un dia més els 40 graus, inclòs al Pirineu de Lleida, a la Conca de Tremp. Tot això després d'una matinada novament tòrrida a la costa, Barcelona, Mataró o Badalona, entre d'altres, no han baixat dels 25 graus en tota la nit. L'estació del Raval ha tornat a registrar una mínima de gairebé 28 graus. Segons el Meteocat, l'estació de Barcelona-Can Bruixa ha registrat ja 52 nits tòrrides aquest estiu fins aquest dimarts, rècord des que es tenen dades. Les elevades temperatures, però, tenen les hores comptades. A partir de demà s'espera un canvi de temps que portarà ruixats i una baixada dels termòmetres. Avui, però, encara es manté el risc elevat d'incendi forestal i en aquest context, l'Associació de Bombers denuncia una manca de protecció davant l'exposició a substàncies tòxiques durant els treballs d'extinció. La plataforma assegura que fa 7 anys que els bombers exigeixen millorar les seves condicions de treball. En concret, demanen que els equips no es descontaminin als parcs perquè, diuen, no estan preparats per aquesta tasca i es poden escampar les substàncies tòxiques. Proposen, doncs, fer-ho allà on es fa la intervenció. Marc Esplugues, membre de l'associació.
5: Arriba un furgó de rehabilitació en el lloc de la intervenció i fa l'intercanvi de material contaminat i dona als bombers i les bomberes material net. Per tant, els camions tornen nets als parcs i, per tant, no cal que els parcs estiguin sectoritzats perquè els camions ja tornen nets als parcs. Només cal que els bombers i les bomberes es dutxin.
3: L'Associació de Promotors de Catalunya alerta que el 75% dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona no va iniciar cap habitatge protegit l'any 2025. Només una de cada quatre localitats metropolitanes van registrar qualificacions provisionals de pisos de protecció oficial. Molt poca oferta per tota la demanda que hi ha ara per ara. Carles Sala és el vicesecretari general tècnic de l'associació.
6: Les xifres ens acaben dient que per cada habitatge nou de protecció oficial, d'habitatge assequible que s'ha iniciat a l'àmbit metropolità, doncs hi ha en aquest moment 35 famílies, unitats de convivència apuntades en el registre de sol·licitants.
3: I un apunt, l'Ajuntament de Barcelona amplia els ajuts a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics. La primera convocatòria es va publicar al febrer i des de llavors s'han presentat ja 80 sol·licituds. Ara el consistori ha decidit augmentar el pressupost de la iniciativa de 56.000 a 256.000 euros. En esports, Rodri és ja oficialment jugador del Barça per les properes 4 temporades. Aquest dimarts ha signat i ha passat la revisió mèdica. Va explicar que està perfectament a nivell físic i amb ganes de posar-se a les ordres de Hansi Flick. També va donar els motius de per què va escollir el Barça davant d'altres ofertes que tenia sobre la taula.
7: Los motivos me los reservo para mí, pero evidentemente que he elegido, siempre he dicho que me he movido o mis decisiones han ido en torno a un reto deportivo o por lo deportivo y eso ha sido toda mi carrera, así que por ahí van las cosas.
3: Rodri serà present però no jugarà el partit amistós que l'equip disputa contra l'Al Ahly egipci aquesta tarda amb motiu del trofeu Joan Camper.

0: Radio Nacional, Radio 5, Catalunya.
1: Bona tarda. Activada en fase d'alerta al pla Procicat per calor intensa, també per calor nocturna davant la continuïtat de l'episodi d'altes temperatures i les previsions del servei meteorològic. Una situació que els experts avisen que, lluny de ser excepcional, esdevindrà un fet habitual. Carles Ibáñez, director del Centre de Resiliència Climàtica a Ràdio 4.
2: Ens hem de preparar una mica per les properes dècades perquè això pues, anirà empitjorant.
1: I amb els avisos de calor es manté el risc d'incendi. Avui hi ha 148 municipis amb perill molt alt i 472 amb perill alt, sobretot concentrat a Tarragona i Terres de l'Ebre, però també al Pla de Lleida i en algunes comarques de l'interior. I en aquest sentit, l'Associació de Bombers exigeix més mesures davant l'exposició a substàncies tòxiques. El cos alerta que la manca de protecció impacta directament a la salut dels treballadors. Demanen substituir les mascaretes actuals per semimàscares que permetin filtrar alguns gasos i traslladar furgons de rehabilitació als llocs d'intervenció per descontaminar els equips fora dels parcs. Marc Esplugues és membre de l'Assemblea de Bombers.
3: Quan acabem els incendis, els nostres equips estan contaminats de tòxics, d'agents cancerígens, i aquests tòxics es transfereixen als camions, als parcs, inclús fins a casa nostra. I aleshores l'exposició esdevé crònica, i aquesta és la que no volem assumir i que és evitable, és fàcilment evitable aquesta.
1: De la seva banda, Unió de Pagesos i les quatre associacions d'apicultors proposen portar arnes d'abelles a les zones afectades pels incendis per regenerar-ne la vegetació. Asseguren que la recuperació de la biodiversitat seria més ràpida perquè, més enllà de complementar la repoblació que es fa amb arbres petits, afavoriria la polinització. Josep Clària, responsable d'apicultura d'Unió de Pagesos.
4: I aquest bosc s'ha cremat i són extensions molt grans, no hi ha polinitzadors. I llavors la recuperació de tot l'ecosistema és molt més lent. En canvi, si poden portar abelles, ajuden molt a polinitzar totes aquestes espècies i afavorir la biodiversitat del bosc.
1: Més de 500 dones han estat ateses a la unitat de sol Palvià que es va crear a la Vall d'Hebron fa 10 anys. En aquesta unitat atenen els casos de dolor palvià crònic de forma multidisciplinar. Té moltes causes, com l'endometriosi, el part o infeccions que provoquen inflamació de la pelvis, afeccions que se superposen i generen dolor. El doctor Jordi Sabadell remarca que el més important és que quan es tingui un dolor pèlvic durant més de 6 mesos es faci una consulta.
5: El que sí que he recomanat que les pacients que tenen dolor palvià consultin, que no deixin que es cronifiqui. El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor o més lenta.
1: Doncs tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Abans, la informació de serveis. Coneguem com se circula Servei Català del Trànsit. Sílvia de l'Amo.
6: Bon dia. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments hi ha diverses incidències. Parlem d'una avaria a Subirats, a l'AP7 a Tarragona, també de l'Antitud Avinyonet del Penedès en sentit Girona, en el cas d'aquesta autopista, i també s'està retirant un vehicle a Sant Cugat en sentit Tarragona. Pel que fa també a altres vies amb problemes,

0: Les obres de cobertura de la Vall d'Hebron alenteixen la circulació en ambdós sentits de la marxa. I hi ha també una avaria a la C14, per exemple, a Fígols i Alinyà, una altra a la C25 a Sant Pere, Sallavinera, obres a la C33. Per tant, una mica de tot i, per tant, demanar-vos, sobretot, que us mantingueu atents a la carretera, ja que en els trajectes curts és on sovint passen els accidents més importants. Molt bona tarda.
1: També expliquem que la circulació de trens de les línies RL3 i RL4 es troba interrompuda entre Lleida, Pirineus i Manresa per una incidència en la senyalització. I també ens interessem a aquesta hora pel temps. A Emet, Jordi Oriós.
2: Avui les màximes baixen una mica al litoral de Tarragona i pugen a la resta de Catalunya. Es podran arribar a valors significativament elevats amb perill important per altes temperatures a pràcticament tot l'interior i prelitoral, també a l'Empordà. Avui s'esperen màximes de 42 graus a Lleida, 38 a Girona, 34 a Barcelona, 33 a Tarragona. Pel que fa al cel, poc ennuvolat, però a la tarda es desenvoluparan núvols d'evolució diurna al Pirineu i no es descarten ruixats i tormentes que al Pirineu de Girona poden ser localment forts. Hi ha avís també perquè es poden estendre a zones veïnes. Les mínimes, sense grans canvis, continuen eixes nits tropicals o tòrrides a les quatre capitals. A Barcelona no baixaran dels 26 graus a la nit.
1: Doncs continua la informació en aquesta sintonia. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.

0: La reforma legal que propone
1: la noticia desde todos sus ángulos.
2: Ha sido una decisión unánime.
1: Con todas las opiniones y todos los puntos de vista.
3: Yo entendería que no fue así.
1: Información plural para todos.
4: El retorno de los migrantes seguirá siendo.
1: Porque te gusta estar bien informado.
5: La situación humanitaria en Pakistán.
1: Informativos de Radio Nacional de España. Servicio público.
6: Son las 2, la 1 en Canarias.
7: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Enseguida estamos en Ceuta por el traslado a la península de 500 niñas que está preparando el gobierno. Pero lo primero es irnos a Cáceres, a lo que está pasando ahora mismo en el municipio de Pino Franqueado. La presidenta extremeña María Guardiola está visitando a los desalojados por el incendio que ayer prendió en la comarca de Las Hurdes. Se están viviendo momentos de tensión por los reproches de un grupo de vecinos.
8: ¿Pero el alcalde dónde está? ¿Dónde está el concejal de Sanidad, que es veterinario del Ayuntamiento del Niño Moral? ¿Esa gente dónde está? Guardando su gente en su casa bien tranquilo porque a ellos no les afecta y la presidencia no hace nada.
9: ¿Pero ella no puede hacer nada con una cuerda o qué?
8: Pero
9: hago?
8: Usted tiene una jurisprudencia que no la tenemos nosotros.
9: Yo estoy aquí y asumo la responsabilidad como presidenta.
6: Reproches, lo escuchan porque se sienten abandonados. Guardiola ha intentado calmar los ánimos, ofrecer ayuda y abandonado el lugar entre lágrimas. Es lo último de un incendio que ya se ha llevado por delante más de 2.000 hectáreas. En el puesto de mando avanzado está Patricia Hernández. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, así es, la previsión optimista para la mañana de este miércoles no se ha cumplido, ya que el humo ha impedido que todos los medios aéreos actúen al noreste del incendio en Cerezal, la zona con más combustible. Escuchamos a Abel Bautista, consejero de Presidencia.
11: El día de hoy sí puede suponer un aumento rápido si el incendio se mete en el Valle de los Tejos y genera un incendio explosivo y, por tanto, genera una rapidez, una carrera que tendríamos que evaluar en las próximas horas, pero que trabajan los efectivos con este posible escenario.
10: Se están investigando las causas del incendio, pero todo apunta a que ha sido provocado. Sobre el terreno trabajan actualmente 217 efectivos venidos de distintas partes de España, como Castilla y León y Castilla-La Mancha.
6: De Ceuta, como les decíamos, el gobierno ha anunciado que trabaja para trasladar lo antes posible a la península a un grupo de 500 niñas que cruzaron solas la frontera. Son el grupo más vulnerable. Este plan de urgencia contempla que sean organizaciones de atención a la infancia las que se hagan cargo de la acogida de las menores, sin necesidad de que las comunidades autónomas más asuman su tutela. Ana Galarza, buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Ministerio de Infancia trabaja en un plan de acogida para menores que contempla el traslado de unas 500 niñas a la península. Lo confirma en Radio Nacional la ministra portavoz, Elma Saiz.
13: Esta cuestión, bueno, pues están abordando por parte de la ciudad autónoma de Ceuta con el Ministerio, en este caso, de Infancia y Juventud, y a ese trabajo, pues me remito.
12: Una de las vías sería la que abre el Real Decreto Ley de Acogida por parte de las autonomías. El texto salió adelante cuando los recursos de acogida de Canarias estaban colapsados. Ahora su consejera, Candelaria Delgado, señala que la decisión actual demuestra que el gobierno, si quiere, puede.
14: Yo creo que el Estado parece que va aprendiendo de las cuestiones que nosotros le hemos puesto sobre la mesa, porque el Estado tiene capacidad para haber hecho eso, la tenía para haberla hecho en Canarias.
12: Desde el gobierno del PP de Murcia ya avanzan que sus recursos están completos, pero en Navarra, gobernada por los socialistas, sí muestran solidaridad, aunque exigen al resto de autonomías lo mismo. En el Ministerio, con todo, estudian varias fórmulas, entre ellas una vía para que las organizaciones de infancia desarrollen la acogida con recursos de la península sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas.
6: El PP rechaza el plan de traslados, insisten en que los menores deben ser devueltos a Marruecos con sus familias y se apoyan en el aval que Bruselas acaba de dar a estos retornos. Elías Bendodo acusa al gobierno de actuar tarde y mal.
15: Claramente, este gobierno que tenemos en España creó el problema por no actuar a tiempo y ahora, en vez de resolverlo, lo va a perpetuar a base de carpas y parches temporales.
6: Hoy está allí por segunda vez Alberto Núñez Feijóo. Por cierto, que la portavoz de los populares en el Senado ha anunciado que van a registrar la petición para reprobar en el primer pleno de septiembre a 5 ministros: Marlaska, Álvarez, Robles, Mónica García y Ana Redondo. Todos, menos la titular de Igualdad, van a comparecer la próxima semana en el Congreso. Hablamos ya del calor, que hoy está siendo especialmente insoportable en el litoral de Valencia y en el norte de Alicante. La EMET ha activado allí el aviso rojo por temperaturas extremas, con máximas de hasta 44 grados, aunque la sensación térmica es de 50 por la humedad. Vecinos y turistas lo sobrellevan como pueden. Alicante, Lamberto Calduch, buenas tardes.
15: Buenas tardes. En esta jornada de calor extremo, en el norte de Alicante se mantiene el aviso rojo hasta las 9 de la noche. En la comarca de la Marina Alta, poblaciones como Denia, Jávea o Calpe han suspendido las actividades deportivas en instalaciones municipales o la visita guiada al castillo de Denia, donde Cruz Roja ha habilitado un punto de acogida para personas sin techo y facilita agua. Además, hay espacios climatizados para refugiarse del calor. Recuerdan la importancia de no encender fuego por riesgo de incendio forestal y se hace el Parque Natural del Mongó. Rosa Cardona, alcaldesa de Jávea.
0: El Parque Natural del Mongó va a estar cerrado y por tanto se restringe el acceso a todas las zonas forestales, pistas, caminos, senderos.
15: Las autoridades recomiendan evitar el sol en las horas centrales, hidratarse y extremar la precaución en una jornada en la que se alcanzan los 42 grados.
6: Hay más noticias, empezando en Granada, que sigue revisando edificios tras el terremoto de ayer. Por ahí empezamos el repaso al resto de la actualidad con Luis Ortín. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Los principales afectados ahora mismo son 600 vecinos del municipio de Las Gavias que siguen desalojados. La buena noticia es que parece que ninguna infraestructura del área metropolitana ha sufrido grandes daños. Aún así, desde el Gobierno central recuerdan a vecinos y ayuntamientos afectados que pueden solicitar ayudas. María Martín.
16: El delegado del Gobierno, Pedro Fernández, asegura que los vecinos cuentan con líneas de ayuda permanente para hacer frente a los desperfectos causados por los terremotos.
17: Van tanto para las corporaciones municipales en daños que puedan ser de elementos que sean públicos, como también para particulares, daños personales, por supuesto, y daños también en vivienda, ¿no?
16: En Las Gavias permanecen fuera de sus casas 600 personas a la espera de que se apuntalen los pilares de sus viviendas. María y Nahuar son dos vecinas desalojadas que han pasado la noche en un albergue, viven la situación con angustia y esperan volver a su casa esta tarde.
18: Sobre todo el no saber si cuando vuelvas, si es que puedes volver, va a tener casa, si no va a tener casa.
19: Que están ahí los arquitectos, los técnicos, lo están mirando y si está todo bien y podemos volver. Pues sería para esta tarde.
16: Desde la Junta recuerdan que han habilitado un teléfono gratuito de atención psicológica para las personas afectadas.
2: Del exterior, el gobierno alemán acaba de condenar las palabras del ministro de Seguridad israelí, el ultraderechista Ben-Gvir, que hace dos días aseguraba que se debería matar a entre 30 y 40 palestinos de la Franja de Gaza cada noche. Alejandra Martínez, buenas tardes.
20: Buenas tardes, porque no son ni siquiera personas, añadía en esta entrevista. De ahí que Alemania, a quien siempre le cuesta actuar contra Israel por la culpa histórica que sienten por el holocausto, haya dicho que este es el límite. El canciller Merz ha expresado su más enérgico rechazo, habla de un comentario inhumano y poco después su vicecanciller iba más allá. Diciendo que solidaridad con Israel toda, pero con ministros así, ninguna, que las declaraciones atentan contra los derechos fundamentales y la dignidad humana y que tiene que haber consecuencias, por ejemplo, sanciones desde la Unión Europea, que es algo a lo que se han resistido siempre, pero que ahora estarían dispuestos a contemplar. Por su parte, Francia también ha condenado las declaraciones del ministro, insistiendo en que son inhumanas e intolerables.
2: Y en Hormuz la tensión aumenta. Emiratos Árabes ha suspendido hasta nuevo aviso todas las relaciones comerciales con Irán tras acusar al país persa de haber lanzado dos misiles balísticos, uno en su territorio y otro en aguas internacionales. Teherán desmiente el ataque y advierte a los países del Golfo. Apoyar al ejército estadounidense es para Irán participar activamente en la guerra. Y el mundo de la magia despide a una de sus estrellas más ilustres.
21: El 3 de, perdona.
22: Tréboles.
21: El 3 de tréboles. ¿Y por qué?
22: Porque
21: digo
22: sí.
21: Yo, porque mira que hay cartas, oye. ¿Quieres, por favor, voltear la carta y dejarla ahí en el mismo para que vean todos qué es el 3 de trébol? Efectivamente.
2: Familiares, amigos, autoridades, admiradores, todos recuerdan con cariño a Juan Tamariz. El maestro falleció ayer a los 83 años por causas naturales. En el tanatorio de San Isidro de Madrid está nuestra compañera Aitana Villegas. Buenas tardes.
23: Buenas tardes. Se ha ido un genio, un referente y un maestro. Así lo describen familiares y amigos en la baraja de naipes que han firmado a modo de despedida del gran ilusionista y cartomago. Aprendices como Jorge Blas o Jandro y cómicos como Agustín Jiménez destacan hoy de él su ingenio, su alegría y sobre todo su capacidad para combinar la magia y la comedia. Se han referido a su hija Ana Tamariz como la gran guardiana de su legado.
24: Su violín está aquí, está, es invisible, pero está la funda, está su material, está su chistera, está su chaleco, su flor que lleva en la solapa, está todo al ladito del coro.
23: Ya piensan en un gran homenaje al que puedan venir magos y amigos de todo el mundo que hoy no pueden estar aquí.
2: Y de los mercados, las bolsas europeas hoy cotizan mixtas tras conocerse el dato de inflación de la eurozona en julio del 2,9. Con estos datos, el IBEX ha registrado caídas esta mañana. Bolsa de Madrid, David Martín, buenas tardes.
1: Buenas tardes. El IBEX 35 se aleja de la frontera de los 20.000 puntos, pero se mantiene por encima de los 19.900. Esto en un día de contención en las bolsas europeas, con los inversores muy atentos a la tensión creciente entre Estados Unidos e Irán. El petróleo repunta ligeramente hasta los $92 por barril en el caso del crudo Brent. Y aquí en el Parque Madrileño destaca Veoleo, la compañía centrada en el aceite de oliva y productos derivados, habría recibido una oferta para construir un gran grupo empresarial, según informaciones que ha podido confirmar Radio Nacional. Las acciones de Veoleo se disparan un 20% ahora mismo en la bolsa española.
6: Y en los deportes, hoy tenemos dos partidos en agenda. Daniel Ampuero, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Uno de ellos de Liga, donde va a debutar uno de los candidatos alternativos al duopolio Madrid-Barça, el Atlético de Madrid del Cholo, que se va a enfrentar al Málaga en el Metropolitano. Eso es a las 9 de la noche, una hora antes en el Camp Nou. El Barça se presentará ante su afición en el trofeo Joan Gamper. Se van a enfrentar al Al Ahly egipcio, el equipo más laureado de África.
6: Con esto y más volvemos a partir de media.
4: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5, Ana Bañeres.
5: Bona tarda. Els meteoròlegs venen anunciant un canvi de temps important a partir de demà, però de moment Protecció Civil manté les alertes per calor diurna gairebé tot el territori, però també nocturna al litoral. I tot i els avisos que les temperatures es normalitzaran segons el mes d'agost, la realitat indica, com ha afirmat a Ràdio 4 en Carles Ibáñez, director del Centre de Resiliència Climàtica, que aquests episodis d'altes temperatures seran un fet habitual.
7: La tendència és molt clara als últims 10 anys, sobretot, les últimes dècades. Hi ha un augment de la temperatura, hi ha un augment de les temperatures màximes i, per tant, d'aquests episodis de calor extrema que ja s'estan convertint en normals.
5: A més, i segons assenyala un estudi de la UOC, els més malparats d'aquestes temperatures extremes són els majors de 65 anys, en especialment les dones, si no tenen les llars preparades per afrontar la calor, i especialment la nocturna, perquè les cases, diu, no tenen temps de refredar-se. En paral·lel, i amb un risc elevat d'incendis, els bombers demanen més mesures de protecció perquè les substàncies tòxiques a les que s'exposen posen en perill la seva salut. Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4, amb José Gil a la realització, en Cristian Estanesco a les vies de so i Martín Romero a control central. De seguida ho expliquem tot abans la informació de serveis. Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
25: Bona tarda de nou des del Servei Català de Trànsit. La situació viària ha millorat després d'un matí amb forces avaries. En aquests moments destaquem que hi ha retencions de 4 quilòmetres a la P7 a Castellbisbal en sentit Girona i que encara hi ha una avaria a Subirats en sentit Tarragona, on els vehicles estan al voral. La ronda del litoral presenta aturades a Sant Adrià cap al nus del Llobregat i en el cas de la C14 encara a Fígols i a hi ha el túnel de Tres Ponts, un desviament per un accident per tants alternatius. Per tant, tingueu molta cura si us trobeu en aquesta zona. I en el cas de la C65 a Llagostera, encara registren cap a Castellplatja d'Aro un parell de quilòmetres. Això és tot. Molt bon dia.
5: I la previsió del temps a Emet, Jordi Oriós.
26: Avui les màximes baixen una mica al litoral de Tarragona i pugen a la resta de Catalunya. Es podran arribar a valors significativament elevats amb perill important per altes temperatures a pràcticament tot l'interior i prelitoral, també a l'Empordà. Avui s'esperen màximes de 42 graus a Lleida, 38 a Girona, 34 a Barcelona, 33 a Tarragona. Pel que fa al cel, poc ennuvolat, però a la tarda es desenvoluparan núvols d'evolució diurna al Pirineu i no es descarten ruixats i tormentes que al Pirineu de Girona poden ser localment forts. Hi ha avís també perquè es poden estendre a zones veïnes. Les mínimes, sense grans canvis, continuen eixes nits tropicals o tòrrides a les quatre capitals. A Barcelona no baixaran dels 26 graus a la nit.
4: Edició migdia. Ana Bañeres.
5: Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per calor intensa i manté la prealerta de l'Infocat per risc d'incendi forestal. Avui es preveu calor intensa al Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i també prelitoral sud i central. Les temperatures poden superar, com escoltàvem, els 40 graus al Pla de Lleida i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, es mantenen els avisos per calor nocturna al litoral sud i central. En aquest sentit, els experts alerten que aquests episodis obliguen a revisar els protocols d'actuació, sobretot per als majors de 65 anys i en especial per a les dones més més quan les llars no estan preparades per afrontar aquestes temperatures, i especialment de nit. Les alertes, diu, no s'haurien d'establir amb les temperatures de dia, sinó de nit, perquè les cases no es refreden. Paloma Yáñez és investigadora de la UOC.
25: Si aquestes cases no estan preparades, y que es el caso de muchas casas de mayores de 65 años, pues entonces las casas no son un refugio, sino un lugar de pasarlo mal. Y si estas mujeres son las responsables de los cuidados, pues independientemente de la temperatura, los tienen que seguir haciendo. Entonces, por ahí hemos encontrado que son más vulnerables al calor y que nuestra atención tiene que estar dirigida más a su situación.
5: A banda, més calor significa també més risc d'incendi forestal. Protecció Civil manté l'alerta a Tarragona i les Terres de l'Ebre, especialment al Priorat i la Ribera d'Ebre, però avisa que el risc també és elevat a Ponent i sectors de la Catalunya central. Hi ha 148 municipis en perill molt alt, 472 en perill alt. I en plena campanya d'incendis forestals, l'Associació de Bombers exigeix més mesures davant l'exposició a substàncies tòxiques. El cos alerta que la manca de protecció impacta directament a la salut dels treballadors. Laura Hurtado.
8: Unes millores que asseguren fa 7 anys que reclamen, en concret demanant substituir les mascaretes actuals per semimàscares que permetin filtrar gasos i, d'altra banda, traslladar furgons de rehabilitació als jocs d'intervenció per descontaminar els equips fora dels parcs. Marc Esplugues, membre de l'Assemblea de Bombers.
9: Quan acabem els incendis, els nostres equips estan contaminats de tòxics, d'agents cancerígens, i aquests tòxics es transfereixen als camions, als parcs, inclús fins a casa nostra. I aleshores l'exposició esdevé crònica. I aquesta és la que no volem assumir i que és evitable, és fàcilment evitable aquesta.
8: Fons Interior explica en aquesta emissora que quan acabi la campanya d'estiu faran proves amb semimàscares per avaluar la seva efectivitat. Asseguren també que al setembre es reuniran amb els sindicats per elaborar un pla de contaminants consensuat en el qual tractaran totes aquestes qüestions.
5: I Unió de Pagesos i les associacions d'apicultors proposen portar arnes d'abelles a les zones afectades pels incendis per regenerar-ne la vegetació. Asseguren que la recuperació de la biodiversitat seria més ràpida perquè, més enllà de complementar la repoblació que es fa amb arbres petits, afavoriria la pol·linització. Josep Clària és responsable d'apicultura d'Unió de Pagesos.
10: I aquest bosc s'ha cremat i són extensions molt grans, no hi ha pol·linitzadors. I llavors la recuperació de tot l'ecosistema és molt més lent. En canvi, si poden portar abelles, ajuden molt a pol·linitzar totes aquestes espècies i afavorir la biodiversitat del bosc.
5: Risc d'incendi per altes temperatures. Els experts insisteixen que els episodis de calor extrem com els que estem tenint aquest estiu seran cada vegada més habituals i l'acumulació de calor facilita les grans tempestes. En aquest sentit, l'Agència Catalana de l'Aigua ha adjudicat l'obra de la nova bassa de laminació del barranc de Santa Bàrbara, que ha de solucionar els problemes d'inundabilitat que pateix el poble cada cop que hi ha temporal. La previsió és que les màquines puguin començar a treballar a primers de setembre, un cop finalitzin els treballs previs. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, diu que la infraestructura arriba després de més de 10 anys de treball per part de l'Ajuntament i d'haver patit diverses inundacions. Està convençut que la nova bassa de laminació reduirà l'impacte i assegura que es continuarà treballant per adaptar la població a possibles avingudes.
11: Anem a començar en breu, ja tenim l'obra adjudicada i a partir, esperem que a primers de setembre ja poguéssim començar aquesta obra, que és una obra també per a minimitzar una mica més l'impacte dins de totes les actuacions que s'han fet durant aquests dos anys. Esperem que baixi l'impacte. Evidentment, l'impacte zero no existirà en aquesta obra, però bueno, continuarem treballant a que poguéssim parlar de que una arribada a Santa Bàrbara pugui arribar a ser anecdòtica.
5: Parlar d'estiu en termes de salut és referir-se a la protecció de la pell, però avui aprofundim una mica més en aquest teixit. Un estudi de l'IRB Barcelona ha identificat per què amb l'envelliment la pell perd la capacitat de regenerar-se, cicatritzar o mantenir la barrera eficaç contra agents exteriors. I el que s'ha descobert és que al darrere de la inflamació persistent associada a l'edat, causada per una cèl·lula del sistema immune, hi ha dues proteïnes que de forma combinada canvien les funcions dels gens inflamatoris i abandonen la resposta regeneradora. Escoltem el doctor Salvador Aznar.
12: Una proteína que se llama BIMAL1 y otra proteína que se llama YAP1. Y esas dos proteínas lo que hacen es dejar de encender los genes que son responsables de la regeneración, el mantenimiento, la funcionalidad del tejido. Y en vez de activar esos genes, ahora activan genes que tienen que ver con una inflamación persistente.
5: I més de 500 dones han estat ateses de la unitat de sol palvià que es va crear a la Vall d'Hebron ara fa 10 anys. En aquesta unitat atenen els casos de dolor palvià crònic de forma multidisciplinar. Té moltes causes, l'endometriosi, el part o infeccions que provoquen inflamació de la pelvis, afeccions que se superposen i generen dolor. Marc Esparza.
0: Fora de les unitats especialitzades, costa de diagnosticar perquè és difícil trobar una causa concreta. El més important és que quan es tingui un dolor pèlvic durant més de 6 mesos es faci una consulta. Doctor Jordi Sabadell, de la unitat de sol pèlvic de la Vall d'Hebron.
13: El que sí que he recomanat que les pacients que tenen dolor pelvià consultin, que no deixin que es cronifiqui. El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor o més lenta.
0: La Pilar Cano és pacient d'aquesta unitat des de fa 5 anys, però els seus dolors van començar a aparèixer fa 11. Va estar molts anys visitant diferents especialistes i també diu que durant molt de temps no li explicava a ningú.
14: Ha de venir, ha d'explicar el que sent, tal com el sent, ho ha d'explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Perquè aquest dolor, el que passa que tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles, i jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos normal, igual que els homes també ho pateixen i també s'ha d'explicar.
0: Aquesta patologia no es pot curar, però sí disminueix els seus efectes i el dolor.
4: Edició migdia.
5: 2:20, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana endurir les penes per narcotràfic i tinença d'armes de foc davant la desena de tirotejos registrats en els darrers dies a l'àrea de Barcelona. Núria Alcalà.
15: Sí, en concret, 9 tirotejos en 10 dies a la capital catalana i l'àrea metropolitana. L'últim va tenir lloc la nit de dilluns a Badia del Vallès, on es van registrar uns trets a l'aire, sense ferits, una forma d'avís entre bandes rivals. L'alcalde Jaume Collboni recorda que darrere d'aquests incidents amb arma de foc hi ha el control del tràfic de drogues. Reitera així la necessitat d'endurir el codi penal per perseguir els traficants i la tinença il·lícita d'armes.
17: Volem incrementar, demanem que s'incrementin les penes per tinença d'armes de foc i demanem que s'incrementin les penes per tràfic de drogues per combatre aquests incidents que efectivament pertorben la convivència i la seguretat ciutadana.
15: Només el mes de juny van ser assassinats a trets 2 homes en 4 dies a la ciutat de Barcelona i enguany s'han registrat 9 tirotejos entre el 7 i el 17 d'agost.
5: I cop policial a una organització que fabricava medicaments veterinaris sense autorització en un laboratori a Terrassa. Hi ha 4 detinguts, Sergi Bassoles.
18: I a banda d'aquests 4 arrestats, entre 42 i 76 anys, 2 persones més estan sent investigades. Formarien part, segons els investigadors del Seprona, de la Guàrdia Civil, d'un clan familiar que tenia un laboratori clandestí a Terrassa on fabricava medicaments il·legals per a aus. Estem parlant d'antibiòtics, antifúngics, antiparasitaris, tractaments per infeccions digestives i intestinals i també estimulants per al can. La investigació s'inicia el 2016 quan la Benemèrita localitza a les Palmes de Gran Canària 4 productes per ocells no autoritzats procedents d'un majorista de Badalona. El 2023, el cos dels agents rurals de la Generalitat troba 2 d'aquests medicaments en un registre a Sabadell. Aleshores, es constata que els productes s'elaboraven a un laboratori de Terrassa que tenia l'autorització suspesa des de novembre de 2023. Malgrat això, el laboratori hauria continuat comprant principis actius elaborant preparats i distribuint-los. Per això, el passat 23 de juliol, es va fer una entrada i registre en aquest local i també en un domicili de Rubé. Es van decomissar 150 medicaments veterinaris il·legals, gairebé 70 quilograms de principis actius, així com més de 100.000 euros en efectiu.
5: El govern ja ha licitat l'estudi de la primera fase de l'eix transversal ferroviari i la infraestructura que ha de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. El contracte preveu una estació d'alta velocitat al Vallès, sense concretar en quin municipi, que hauria de permetre fer transbordament amb rodalies i ferrocarrils a Sant Cugat del Vallès. I, a més, que els AVE procedents de Madrid entrin a Barcelona per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet, una idea també plantejada fa uns mesos pel Ministeri de Transports. La planificació del primer tram d'obres entre Lleida, Igualada i Martorell i l'entrada a la capital catalana per la Sagrera té un cost previst d'1,5 milions d'euros i s'allargarà més de 2 anys. Tot això mentre que les obres de construcció de l'estació de la Sagrera avancen a bon ritme, després de molts anys de paràlisi, tal com ha actualitzat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
17: Els propers mesos ja es posarà l'etapa definitivament de l'estació per començar a construir l'estació per sobre i nosaltres com a ciutat començarem el primer trimestre de l'any que ve la construcció del parc lineal de la Sagrera, que serà el parc urbà més gran de la ciutat de Barcelona, 4 quilòmetres lineals.
5: I parlant d'actuacions, la neteja de la ciutat de Lleida és una de les principals reivindicacions dels veïns i l'assignatura pendent del govern municipal. Avui ha entrat en vigor el nou contracte de neteja, que suposarà una inversió de 260 milions d'euros durant els propers 10 anys. L'alcalde diu que és el contracte més important que ha fet mai a neteja a l'Ajuntament i que comença una nova etapa a Pepa Sant Genís.
16: El nou contracte de neteja que avui es posa en marxa a la ciutat de Lleida té una durada de 10 anys, però l'alcalde Fèlix Larrosa assegura que ja hi ha actuacions immediates previstes per millorar la neteja de la capital del Segrià, un dels principals problemes que denuncien els veïns.
19: Incorporació de fins a 90 persones per millorar els termes de neteja i lo de la gestió de residus. Tanquen ja tots els contenidors soterrats. Comença una nova etapa. Tenim un dels contractes més importants a Catalunya en matèria de neteja i gestió de residus. Sense cap mena de dubte, és el contracte més important que ha fet mai a la història la paeria de Lleida.
16: Entre altres actuacions, també preveuen la modernització de tota la maquinària i moltes més hores de neteja als carrers i places. Aquest contracte havia d'entrar en vigor a l'abril, però s'ha retardat fins ara per la demanda que va posar l'anterior empresa concessionària d'aquest servei.
5: I temps per la informació esportiva. Jorge Agüero, bona tarda.
20: Bona tarda, Anna.
5: Esports.
20: 8 del vespre, Barça a l'Alí, posada de llarg del nou projecte de Hansi Flick en l'habitual trofeu Joan Gamper, que encetarà la temporada i servirà per presentar les noves cares del projecte. Anthony Gordon, Bissiwu, Adeyemi i Rodri, l'últim en incorporar-se i presentat ahir a la tarda. De presentacions també ha anat la cosa fa una estona. Camperico ha posat amb la samarreta per primera vegada al central eslové Vanja Darkušić i juntament ell el cap esportiu Monchi, que ha deixat ben clar que el mercat de fitxatges encara no està tancat. Dani Esclusa.
21: Què tal, Jorge? Bona tarda. Doncs un Monchi content de poder presentar el primer d'aquells dos o tres fitxatges que va anunciar la darrera vegada, aquest central eslové Vanja Darkušić, i que ha volgut també rebaixar una mica l'urgència respecte a les altres incorporacions que falten. La direcció esportiva està treballant amb calma. El que ha reconegut, això sí, és que la posició més important a reforçar és la d'extrem.
22: Hay una prioridad, que es la posición de extremo, que estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción muy, muy... Estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello.
21: No ha volgut parlar de noms concrets al de San Fernando i el que sí ha afirmat és que tampoc està acabat el mercat pel que fa a les sortides, amb dues assenyalades que es podrien donar en els pròxims dies.
20: Recordem, gràcies Dani, recordem que avui a primera divisió debuta l'Atlético de Madrid, juga a les 9 de la nit contra el Màlaga. I fora del futbol, el nom propi és el del ciclista ullastrellenc Abel Balderston, el corredor del Caja Rural, participant en el darrer Tour de França. S'ha confirmat aquest migdia el seu fitxatge per l'equip UAE. L'equip de Tadej Pogacar correrà ja a partir de l'any vinent.
5: Gràcies, Jorge. En el temps de cultura, com cada 19 d'agost, avui se celebra el Dia Internacional de la Fotografia, un art del que podem gaudir amb la gran oferta d'exposicions i festivals que Catalunya acull aquest estiu. Marta Orquín.
23: En aquesta època d'immediatesa, Max d'Esteban ens convida a aturar-nos i a qüestionar el món actual dominat per la tecnologia. A Fotocolectània pengen imatges de paisatges urbans ficticis vinculats a la producció tecnològica en què apareixen, com si fossin anuncis, conceptes financers. La sèrie forma part de la seva investigació artística que, a través de fotografies, vídeos i instal·lacions, assenyala els mecanismes invisibles del capitalisme que organitzen la nostra realitat i determinen com vivim, pensem i imaginem.
24: Qui està construint el futur i des de quins valors? Tendim a pensar que la tecnologia és neutral o inevitable, però darrere seu sempre hi ha decisions econòmiques, polítiques i ideològiques.
23: Qui controla aquestes tecnologies o com influeixen els algoritmes a les nostres decisions són algunes de les preguntes que planteja Max d'Esteban. La seva mirada crítica és present en peces com una colorida instal·lació tèxtil amb grans fotografies digitals estampades en seda, que reflexionen sobre la petjada humana en el paisatge, o els paradisos en blanc i negre de White Noise, que retrata el món després de l'extinció humana.
24: Com seria el món si nosaltres ja no hi fóssim? Intento imaginar una natura indiferent a la nostra presència. Un món que continua existint encara que nosaltres haguem desaparegut.

0: No?
1: Els xiquets de Tarragona han descarregat el 7 de 8 i el 4 de 9 en folre d'enguany. Així de satisfet es mostrava Oriol Falguera, cap de canalla.
2: El defensem així, és que és un senyal que el tenim. S'ha vist, que al final mira, han descarregat. També compten aquests.
1: Els de Sant Pere i Sant Pau han descarregat el 5 de 8 i el 4 de 8 amb agulla. I els xiquets del Serrallo han completat la seva millor actuació de la història amb el 4 de 8, el 3 de 8 i el 2 de 7.
3: I nosaltres posem el punt i final recordant la pèrdua d'una de les figures fonamentals de la rumba catalana, Delfina Maya, que ha mort aquest dilluns a Barcelona als 74 anys. Nosaltres posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció. Poden continuar informats en aquesta sintonia també a la web rtv.cat. Bona tarda.